bonic quan estic amb tu. Digue-m'ho, on som.

지금 또 Home song, when I stick 'em to.

com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes caure que et vas equivocar.

Pausa y cartera.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor que hauràs de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

Jogo.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

0: senza tu.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

0: que avui que fem niueta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que...

0: ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.

0: paras.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la BV-5207 a l'Esquirol, deixa pas alternatiu regulat per semàfors. També un altre accident, en aquest cas a l'A2, a Castellnou de Seana, direcció a Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores del país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea per fer-ho en solitari. En el viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I, de fet, Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exteriors rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La Meva Salut i deixarà només l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions continuaran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou del Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal assumirà la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. I un home mort aquest dimarts embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès, de 49 anys, i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: ganz gerne.
1: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

Estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i de la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La divisió d'investigació criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar no registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. S'imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història, d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anant repescant, aquelles fotos, a més, que tenien un punt... Què us diré? Doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. Era, el van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubí, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? La meva estació.
0: Coincidim també. Sí.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ah, ja està. Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: sí. T'haig de dir clar, que... Ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí, i és que tot plegat van començar a publicar l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes que tornen o de modes que no han marxat mai.
0: I
1: és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Encara?
1: Sí. Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com ara hem dit, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja
0: tant
1: aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons, ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement. No, no, serveixen per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot en, ja per les sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, tiquet en llocs... Després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs de, i de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémons, et refereixes, no? Allò que la gent
1: sí,
0: quedava
1: correcte.
0: Per caçar Pokémons amb el mòbil. Sí. Uf, sí, això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa encara. Sí. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. Mm-hmm. I tant. Llavors...
0: Curiosíssim, eh? Digues.
1: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Començàvem a parlar amb el començament d'estiu, just la primera setmana, ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut una bomba, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol, i, en fi, de tota mena. Jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són... Són peces de col·leccionista, aquests més antics, no?, que els trobes als mercats dels Encants i tot això.
1: I la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no?, aquí, com bé deies, a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no?, aquest punt de trobada, aquest punt social, no?, que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh?, aquella col·lecció jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo té un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta.
0: Sí.
1: El primer podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí.
0: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs, trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull
1: l'entrar
0: per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també tinc.
1: Home, i tant, he allargat aquesta frase per trobar-lo. és el 696 16 46 65. 696 16 46 65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sembla que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte es diu IA amb consciència, perquè és la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de terra lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats. Doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens hem preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió. No us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que al setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens du a tastar una delicatessen, de fet, delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina. Les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
3: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora de traure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
4: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar perquè vindrà el canvi climàtic.
3: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
3: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
0: Acomiadem, doncs, el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques. I és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
5: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionarització absoluta absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillós.
6: A veure, durant tot aquest període, des del febrer que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
5: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Comitè d'Empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
7: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
5: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
7: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
5: No, què va.
8: Però t'agrada, no? The Weeknd?
5: Jo m'apunto a tots els concerts.
7: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
5: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des de principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
7: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies. Gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
5: Gràcies. Fins demà.
7: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou, bon dia.
7: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home balaguer vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que, presumptament, estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
7: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Com a principals eixos d'actuació, Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
9: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
10: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer gran repte seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
9: Entre d'altres aspectes, Baraut va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
7: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
9: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via amb 27 casos i els xocs frontals amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals en 12.
7: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida, 1-1. Moltíssimes gràcies.
9: Gràcies, fins ara.
7: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
11: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més. Fins a arribar a 27 animals rescatats, el número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
12: Hi ha una mica de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics degut a la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns en un estat els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengem molt, tampoc no és bo per a ells.
11: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
7: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
13: Bon dia.
7: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
13: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria. Per
7: la Castellera, no?
13: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
7: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
13: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
7: Sí, és veritat, tens raó amb això.
13: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
7: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
13: Fins ara.
7: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
7: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia. Però, i els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta, a més, població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
9: Hola de nou.
7: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé, això?
9: Correcte. Ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
14: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
9: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
14: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
9: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès, precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
14: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
9: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
14: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues, clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me l'utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors aquí és on estem tenint la problemàtica. Però bé, el sector docent és un sector ultramotivat, que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
9: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
14: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
9: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xerpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
14: Sí, bueno, Xerpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'IA als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és: i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, deia amb consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etcètera, etcètera, etcètera.
9: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix o què implica cada fase?
14: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
9: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
14: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li dona la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant, val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Per això no només li passa als alumnat, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
9: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que dueu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
14: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb 3 personatges. Tenim el professor Vit, que és el professor de tecnologia expert a Mia. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noelia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes, i bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat, no? I comencem a desplegar des de les, la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres des del punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups. Metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, dona, és un material molt viu i molt modulable.
9: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
14: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, un, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals jo penso que, jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
9: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tant, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa als adults del dia de demà. Hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
9: A vosaltres.
0: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
15: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
16: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'associació de la gent gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
15: A dins de l'entitat, podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? Ja que m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
16: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent d'alguna forma trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, pues, el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia, dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys, i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, pues millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però, bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etcètera, etcètera. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
15: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
16: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona, que tenia un caràcter, a la millor, especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
15: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
0: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara, amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor, dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
17: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Com esteu, Valtros? Què tal?
17: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
0: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona. Són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
17: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals de les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
7: De fet, té aquest, això és el que crea al final, eh? Aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació, que hi hagi, doncs, això, que sigui un festival casolà.
17: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel fit, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no? Allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
7: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
17: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguin conèixer el públic del FIT, què és el que estan, doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
7: En aquest sentit, hem vist propostes com a una mica atrevides, no? O potser, no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
17: Clar, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani i les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre, que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival com a mínim és sorpresa.
7: Molt bé, és una experiència. Allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència. I, de fet, sí.
17: Exacte.
7: Que realment és això. És això.
17: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que, a més, el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
7: És que conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
17: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anaconfetti en una església o tenim la calidesa de la companyia com a

0: i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
1: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el fet ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
0: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa de l'auge de l'extrema dreta. És meravellós, i a més abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on tres ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I com et deia, tenim companyies d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb Limani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
1: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
0: Exacte.
1: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
0: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada forta.
0: A reveure. Adéu, adéu.
1: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10 i 3.
2: La xarxa de comunicació local.

Ni les xerris per la meitat. Quan desgrano les faves, asseguda al sofà, estic tranquil·la quan agafo el carro per anar a comprar. Quan xerro amb la del peix o amb la Carme del pa.

que ens escalfarà. Si es calibo les cebes i el foc va crepitant, estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Ai, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, i recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també, ens diu... Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que et donen els compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, doncs, també literatura clàssica i coses d'un altre. Sí, per tant, són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, veus? Ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi?
0: És
1: sí, veritat, mira, tot l'àlbum firmar,
0: fet, ja està.
1: Sí. I després també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... o no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí.
1: Ah, exacte, el que dèiem abans, Sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil. De cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts. Jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, o potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Sí, per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no concordava, cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
0: Per ell.
2: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
2: Jo, a veure, ara ja de gran no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també són 33 anys. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Ai, que guai.
2: ...a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués... Clar. Jo crec que acostumaven a ser cotxes, o cotxes d'aquests de petits, d'escalèstric, o de carreres, o de col·leccionista, bàsicament, que era més pel meu pare que no pas per mi. Bueno, però no recordo allò de... Ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare, sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena, ah, i el pare col·leccionant cotxes.
1: Ah. Exacte, és com a la platja, sí. Eh? No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el pa, pare, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult... Mira, això és una cosa que jo de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
0: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense tenir fills.
1: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, imagina't.
0: Sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això. I mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables dels cromos, els col·leccionables els compraven als quioscos. I avui dia, ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu. O sigui, és... No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí també, mira, un clama, que estan desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtica a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre Fantàstic. Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí. Aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens hem preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què ja no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits, comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que tant antigament com actualment tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i en alguns casos fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa, que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepy, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies i internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo, mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
0: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icart, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cobre al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
1: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo que el tinc clar com tothom.
0: N'hi ha que no
1: és
0: podem...
1: És a dir, que ho tenim clar d'aquella manera.
0: D'aquella manera.
1: O que no ho tenim clar.
0: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
1: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant, aquest any nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix que molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
0: Mira, estàs en una muntanya?
1: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del Pilates i el benestar.
4: Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
0: Hola, bon dia, Eduard.
4: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
0: Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduard.
4: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
0: Perfecte.
4: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps de pensar.
0: D'acord. bé.
4: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És un tema cultural, és una qüestió més psicològica o realment el canvi de rutines ens afecta?
0: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural, des d'aquest punt de vista.
4: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana els propers dies?
0: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
4: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... quan sortim de treballar, sí, amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
0: Tal qual. I... Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
4: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja. Ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que
0: sí,
4: ens fem
0: setmana,
4: ara
0: sí,
4: de la setmana... Mm. Estem passant per alt 72 hores dimecres, dijous i divendres.
0: Totalment, eh? I aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts... O sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
4: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
0: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. El tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat amb, on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que si la, o sigui, quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa aquesta no escolta.
4: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
0: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
4: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
0: Sí, no, és a dir, el mínim és...
4: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, eh? Per tant,
0: sí.
4: Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
0: Sí, sí. Activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària. Per tant, aquesta gent, només que surti a caminar, ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
4: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
0: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix això, d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
4: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
0: Sí.
4: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
0: Sempre hi ha alguna cosa.
4: Però, en tot cas, en Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores al dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
0: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim. Si podem, deixem el mòbil, si podem. Evidentment, a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està. Simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això és Això sí que és medicina i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca, o com a barcelonina a Finca d'Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè, i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors, això també m'ajuda.
4: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Gené, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
0: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
4: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
5: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
4: Activar el cap i moure el cos.
5: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més,
4: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
5: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i, a més, li donaran alguna recepta dolceta.
6: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
7: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona del carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
6: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
7: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. Sí. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap. És a dir, es tallen el cap. Que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Pues és el mur de Santa Clara.
6: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
7: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però... Cap a la dècada de 1240, segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I estos convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
6: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
8: 8 segles que estem aquí i crec que és un bien espiritual per al barri, perquè sempre pues, les persones que han vivido en aquest barri pues, venien aquí a hablar con les monjas, a presentar-les sus problemes, sus coses... Y el barrio, ahí el convento, pues siempre pues las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente, pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todo.
6: I al voltant de Santa Clara també s'ha mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
8: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocía a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara, y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
6: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les Clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
8: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello... La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotras venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces. y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad de, para la comunidad de ingresos, y entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
6: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
8: Perquè el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay, pues, hay pastas de hojaldre, hay pastissets, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar, pero pasta seca, ¿no? Pasta con pastelería, no.
6: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i, en definitiva, d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
0: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera, no?, darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
9: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: El vagín i les reines. Em va de fe.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix, rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prova bo, eh? Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb una salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els ha fet farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en sobrou i en verduretes, i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de l'edat mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica, també la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fan bechamel en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. Sa abuela em va prendre de la seva sogra, perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo amb sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà. Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc, aquestes coses s'han de fer a poc i en tens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden les paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes aubergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu amb sonorització reduïda i sense foc a les carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància, perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desballada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor perquè ens expliqués una miqueta com... Què queda per aquests pròxims dies?
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé,
2: doncs això.
0: Això pel que fa a Santa Rosalia, quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Doncs ja això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixar, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bombabà, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: workshops,
2: tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Ja tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Canyuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari.

0: Enric.
1: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
1: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, tira, col·leccionar
1: sí, doncs, algú. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara. Escolta, escolta això.
2: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i enganxar-los al meu àlbum.
1: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
3: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015, el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipo el fantasma de la casa Castellarnau, els germans d'Excipions, i el vaig acabar sencer. I després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina de l'any 2021 o 22, crec que va ser. Doncs són els dos àlbums de cromos que he quedat així com ben enganxables. I després ja vaig fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
1: aquí,
0: més
1: aquí, cap problema.
0: Sí, digue, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
1: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Tornar a l'escola, en sèrio?
1: Sí.
0: Uf, vinga, va.
1: Ja ho veus. Quina sort que no hem de tornar, Núria.
0: És el que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
4: Vine i segura estàs, sempre buscant el llac. Allò fas triomfes perquè estàs molt més bona que el pa. La llum...
5: La xarxa de comunicació local.
6: Vam ascendir a poc a poc, emocionats. Vam treure el cap. El sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu! I quina planxa! Quina planxa! Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
7: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
8: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja un pernil.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost, quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els casos. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia.
0: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Barcelona, Passeig de Gràcia, 22:37 del vespre. A l'Hotel Majestic, una figura solitària travessa una balconada silenciosa. Ningú no l'ha vist arribar. Ningú no sap on dormirà avui. És el client 609, o potser el 607 o el 608. I ningú no sap quina porta amaga la seva ombra. Només se sap una cosa: és un fugitiu. I cada nit pot moure's d'una habitació a la del costat, ni una més ni una menys. Un agent de la secreta l'està seguint. Cada nit pot registrar una sola habitació. I no pot fallar sempre. O potser sí.
9: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
10: Bon dia.
9: Avui entrem a l'Hotel Majestic, habitacions de luxe, catifa vermella i un misteri de persecució matemàtica.
10: Avui tenim un convidat inesperat, un fugitiu intel·ligent i un policia que no pot perdre-li el pas. Però amb quina estratègia?
11: Mira, el joc és el següent. Ens imaginem que hi ha un fugitiu que agafa tres habitacions que estan de costat en un hotel i que hi ha portes que les connecten entre elles, vale? Llavors, ell, el fugitiu, cada dia es mou d'habitació, es mou obligatòriament, però només es pot moure a l'habitació que estigui al costat de la que estava. O sigui, no pot moure's dues habitacions més cap enllà, val? El que no sabem és a on està, ni on comença, ni per on està, però hi ha un policia que cada nit pot picar a una porta i registrar l'habitació a veure si està allà el fugitiu. Llavors, la pregunta és, quina miraríeu el primer dia? Quina habitació començaríeu escorcollant? O es pot assegurar que l'acabarà pillant o no es pot assegurar?
9: Molt bé, proposem als oients que ho pensin. Si fos un joc d'estratègia, per on començaríeu?
11: Exacte. Llavors, només us dono una pista. No és tan aleatori com sembla, eh? Hi ha patrons, hi ha una manera de garantir que en un nombre finit de nits el policia l'acabarà trobant.
10: Sempre que el policia no es despisti al minibar.
11: Exacte. Vale, llavors, ara imagineu-vos. O sigui, penseu un calendari amb les nits, en podem posar com cada dia en una taula, i llavors cada acció és una jugada. El policia no sap on és el fugitiu, però pot seguir una estratègia fixa, i si la segueix, tindrà èxit. Això és el que es diu buscar una estratègia pel pitjor dels casos. S'ha de pensar en general de quin seria el pitjor dels casos, que és com que sempre m'intenti esquivar i intentar trobar com el mínim nombre de dies amb el qual estaré segur que l'acabaré trobant.
9: Vale, ens deixes jugar o què?
11: Sí, i tant. A veure, prova.
9: Aviam, jo dic que necessita dues nits i que ha d'escollir sempre la del mig.
11: Vale. Tu, Albert, com ho veus?
10: Jo estava veient que, com a mínim, amb tres picades el trobo.
11: Per què? Amb tres.
10: Perquè hi ha tres portes. I si vaig... Bueno, no, clar, perquè em podria passar...
11: Clar, us podíeu creuar.
10: Se'm podria creuar.
11: Exacte.
10: D'acord.
11: Sí, si tu piques la 1, sí, suposem que les tres habitacions són la 1, la 2 i la 3, fem-ho fàcil, no? Llavors, si tu piques la 1 i ell no estava, per exemple, la 2, si tu el dia següent piques la 2, ell ja es pot haver canviat a la 1. I llavors tu després, el dia següent, te'n vas a la 3 i ell llavors torna a estar a la 2. Per tant, si piques la 1, la 2 i la 3 amb aquest ordre, no tens per què trobar-lo. Potser sí, però no tens per què. Llavors és això el que estava dient, que no és una estratègia que et porti a guanyar segur. Pots guanyar casualment, però no segur.
9: Però amb l'estratègia de visitar dues vegades la mateixa?
11: Exacte, amb la que deia la Cris, què passa? Ara hem d'explicar el raonament de per què, no? Si ell començava a l'habitació 1 i tu picaves a la 2, doncs no el trobaves. Però com que ell s'ha de moure obligatòriament, que això és una dada clau de l'enunciat, si començava a la 1 o a la 3, és igual, als extrems, el dia següent segur que ha d'anar al mig. Llavors, com que tu tornes a picar al mig... Si és que no l'has trobat el primer dia, doncs el segon dia ja el trobaràs. Val? Per tant, aquí és, tu saps segur que amb dues nits el trobaràs, però pot ser que per casualitat el trobis a la primera, però segur que com a màxim el trobaràs
9: segona,
11: amb dues.
9: Sí.
11: Que això és el que es diu en matemàtiques el pitjor dels casos. En el pitjor dels casos, amb dues nits el trobes. En canvi, amb l'estratègia que proposava l'Albert d'anar picant la 1, la 2, la 3, en el pitjor dels casos no el troba.
9: Clar.
11: Val? I no el troba mai. A més, podria passar que no el trobessis mai,
9: que
11: perquè
9: es aniríeu
11: esquivant. Val? Llavors, això és superimportant. Llavors, ara aquest problema és un subproblema, en realitat, perquè ara us deixem jugar, i aquest sí que us el deixarem pensar, perquè no el resoldrem, que és que què passaria... Podríem anar per dos vies, no? Que això és com estirar el problema. Què passaria si no posem la condició de que s'ha de moure obligatòriament d'habitació? Aquí ja canvia, perquè, per
9: aquí
11: exemple, la teva estratègia,
9: difícil,
11: Cristina,
9: sí.
11: Ja no el potser no el trobaries, perquè ell es queda plantat a l'habitació 1 i tu vas picant cada dia a la 2 i no
9: I
11: el
9: no
11: trobes.
9: Ja, sí.
11: Això és una manera de pensar en anar més enllà. I una altra que us llenço és què passaria si en comptes de llogar 3 habitacions en lloga 4 i que, per tant, es pot
9: clar,
11: moure...
9: Es complica.
11: Exacte, es complica. I aquí, bueno, no sé com ho atacaríeu.
9: Fent taules i dibuixant, jo crec.
11: Sí, home, el de dibuixar, per fer tot el registre de tots els casos i fer, per exemple, una representació tipus arbre o lo de la taula que tu deies, és una bona estratègia. L'únic que aquí, amb quatre portes, encara potser ens en sortiríem, però si ara us dic, vale, i si tingués 20 portes portes, o sigui, lloga 20 habitacions, una al costat de l'altra.
9: Una bogeria de papers que necessitaria.
11: Clar, llavors fer l'arbre o la taula et tornes boig. Hauríem d'intentar generalitzar l'estratègia.
9: Demanem reforços.
11: Exacte. Però us el deixem obert perquè penseu, de fet, si algú el troba, hem d'anar més enllà, doncs que ens escrigui a la ràdio i li comentarem. Anem a trucar al Majestic i els hi llancem tot de preguntes matemàtiques i a veure què ens diuen.
9: Aviam com reaccionen, no?
11: Clar, i a més, tindrem un munt de dades perquè sabran les habitacions, quantes plantes, no sé què.
9: Molt bé, i després juguem nosaltres a endevinar.
11: Exacte.
9: Fantàstic. Estem aquí gravant pel podcast Estimem les Mates, de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa, i tenim unes quantes preguntes per fer sobre l'hotel Majestic.
11: La primera pregunta és, ¿quantes habitacions teniu a l'hotel?
12: ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? Pues tenemos 268 habitaciones. Tengo acá en mi report que yo tengo... Espera un segundo que lo mire. Tengo 198 habitaciones ocupadas en este momento.
11: Vale, y si le
12: preguntamos... Perdóname, 214.
11: 214. I si li preguntem que en un any quanta gent ve a l'hotel, quanta em diries? No cal que m'ho diguis exacte, més o menys...
9: Quin percentatge d'ocupació de l'hotel té?
12: ¿Cuánta ocupación yo podría tener? ¿Cuántas personas?
11: Sí.
12: Pues bastante. tomando en cuenta que, por ejemplo, con un 75% yo puedo tener 439 packs, pues multiplicamos 439 por 365, imagínate.
11: Vale.
9: I si et preguntem quantes tovalloles es fan servir en un dia?
12: Pues por día podrían ser unas 280, 290.
9: Déu-n'hi-do.
11: I com ho renteu, això?
12: Calculando, por ejemplo, en habitaciones dobles de 2, de 3, de 4...
11: Clar, clar. I com les renteu, les tovalloles? Teniu...
9: Servei de bugaderia
11: sí.
9: Intern?
12: Sí, tenemos lavandería propia, sí. El hotel consta con su lavandería y aparte pues una lavandería externa también.
9: Alguna anècdota que ens pugui explicar aquí a la ràdio?
12: Muchas, como en todos los hoteles, lo único que no te podría mencionar un nombre en específico, pero sí que muchas. Normalmente siempre tenemos muchas celebridades.
9: O sigui que hi ha certa confidencialitat, no?
12: Correcto.
9: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns.
12: A la orden, siempre.
9: Molt bé. Mentre hi érem, ens hem fet altres preguntes. Per exemple, quantes tovalloles pot tenir un hotel així? I l'Albert deia dues tovalloles per habitació.
10: Clar,
9: 600 dues tovalloles.
11: De dutxa.
9: Clar, i després de cap
11: clar,
9: o de mans.
11: Clar, després hi ha les de mans, la del terra...
9: També.
10: No, i n'han de tenir més, perquè sí. Mentre en renten algunes, n'han de posar d'altres de netes.
11: Clar, però si volem comptar quantes hi ha en un dia... Perquè podríem voler pensar quan trigaran a rentar, si tothom tirés les tovalloles a rentar aquell dia, quan trigarien, jo què sé, no? Doncs podríem
9: val, doncs
11: posar...
9: Comencem a estimar quantes tovalloles hi ha, no?
11: Vale, quatre tovalloles hem dit, més o menys.
9: Són dos de cos, dos de cap i una de mans. Exacte. I la de peus. O sigui, són sis.
11: Es nota que té el cabell llarg, perquè en comptes de dir de mans, diu de cap.
9: Sis tovalloles per habitació.
11: Vale.
9: Vale, 6 per 300.
11: Vale.
9: I llavors hem dit que quantes rentadores.
11: Clar, però espera, perquè les rentadores es calculen per quilos. O sigui, clar. Et diuen, aquesta rentadora, bueno, la de casa meva, doncs, pots ficar-hi 10 quilos. Però clar, una d'industrial...
9: La rentadora barateta, la de 10 quilos.
11: Bueno, no sé.
9: I 30, no?
11: Però una rentadora industrial, quan vas allà...
9: Sí, sí. Que... Aquestes crec que poden...
11: Sí, aquestes...
9: No sé.
11: Tira,
10: 10, 15...
11: No, més.
9: 60 quilos.
11: 60 quilos, sí. Una industrial.
9: Vale, 60 quilos. I quant pesa una tovallola? Perquè, clar, mullada o no mullada? Humida, no? Si s'han fet servir...
11: Bueno, sí, les tiren allà com sigui.
10: Una
11: a veure...
10: de pesar... Jo ara tinc la referència de quan vaig a la platja. I porto una ampolla d'aigua a la mà, amb una mà, i la tovallola a l'altra. Pesa més l'ampolla.
11: Menys
10: d'un quilo.
11: Total. I una ampolla petita, o sigui, una ampolla d'aquestes de mig quilo, de mig litro, pesa més la tovallola. Vale, per tant, podríem posar mig quilo per
9: tovallola.
11: A veure, el que hi ha sis tovalloles per habitació, us ho compro, però llavors no totes fan mig quilo.
9: No, perquè
11: les petites...
9: Per
11: tant, podríem fer que tenim quatre tovalloles per habitació.
9: Val.
11: Perquè les petites, les dues petites compten com a una, la del terra, no sé què... Podem fer 4. Llavors, això estaríem parlant de 600 quilos de roba bruta, en un hotel de 300 habitacions.
9: Vale, i hem dit que van
11: bèstia,
9: 60, no? 60 quilos, no?, amb una rentadora industrial.
11: Exacte.
9: Per 10 rentadores.
11: 10 rentadores calen. I, per exemple, un hotel potser si té dues rentadores,
9: no?
11: Si té dues rentadores i per tant necessiten fer 5 torns.
9: Sí, sí.
11: Cada rentadora posa-li una hora, pues ja és
9: rentadora cinc... secadora o rentadora sola.
11: No sé, això ja.
9: Perquè rentadora secadora 4 hores,
11: Però vull dir que ja poden estar
9: tot un dia,
11: tot un dia rentant-lo del dia. O sigui que, clar, per això diuen, si us plau, no tireu a rentar les tovalloles cada dia, perquè també es deu estar una d'aigua.
9: Clar, sí, sí, sí.
11: Bèstia, Molt bé, molt bé. Pues, per tot això es necessiten les mates al final.
9: Mates aplicades.
11: Tot és estimació, això. Molt bé. Vale, doncs ara que parlem d'hotels, de fet hi ha una cosa, un problema matemàtic molt xulo, que és l'hotel infinit, que és l'hotel de Hilbert, que diuen, perquè es va idear pel matemàtic David Hilbert, que és un una cosa que té a veure amb l'infinit.
10: Uau!
11: Ara direu, a veure, Laura, l'hotel infinit... Doncs sí,
9: ara
11: sí,
9: ens farà calcular coses que no sabrem
10: ara,
9: calcular.
10: Ara suarem.
11: Ara no m'aniré a un hotel infinit perquè no existeix, o sigui, és com una cosa que viu en el món de les idees, com ens agrada també els matemàtics, però ens hem d'imaginar, ens hem de posar en situació que tenim un hotel que té infinites habitacions, vale? I totes estan plenes, sí? Llavors hi ha el recepcionista i té infinites habitacions, totes estan plenes i li arriba un nou hoste per dir, bueno, aquesta nit necessito una habitació. Què diríeu? Que pot inquibir-lo o que no?
10: Home, així, a priori, si està tot ple, s'haurà de buscar un altre hotel.
9: Però infinit, o sigui, sempre... Sí, no?
11: Clar, perquè té infinites habitacions, però estaven totes plenes.
10: Amb infinites persones ocupant aquestes habitacions.
11: Exacte. Llavors, sí que la resposta és que sí que el podrà ficar, però ara la pregunta és, com el ficaríeu? A on el ficaríeu?
9: A l'última. Jo què sé, estic improvisant.
11: Mira, ara m'has recordat una conversa que vaig tenir amb els meus fills un dia, que a veure si la... Mira, un dia els diré que me la gravin, a veure si la podria ficar, però que era com això de no entendre que a l'infinit no hi ha un últim número, que hi ha infinits números, però no hi ha un que sigui l'últim. I ara tu quan has dit allò de vale, el ficaria a l'última, però quina última si no hi ha última?
9: No hi ha última, clar.
11: Clar, no hi ha última habitació, no hi ha un número que sigui el més gran de tots. Tens infinites, per tant, no és bona idea anar a buscar el final, perquè l'infinit no té final, com si diguéssim.
9: Llavors, a la primera.
11: A la primera, vale, però clar, la primera la tens plena.
9: Clar.
11: Què fas? Li podries dir al primer que se'n vagi a l'última, però clar, en cada cas no.
10: Seguim tenint el mateix problema.
11: Però al primer, a quina habitació podries dir-li que anés, que sí que la sabria anar?
10: A la segona.
11: Clar, o sigui, a la que té al costat. Bueno, sempre s'explica la història de el conserge agafa un altaveu i diu que tothom es mogui a l'habitació de la seva dreta, o sigui, a la següent.
9: Vale.
11: I llavors tothom té clar a quina ha d'anar. I el d'un milió no sé què no sé quantos sap que ha d'anar a la d'un milió no sé què no sé quantos més un. I per ell allò no és infinit, o sigui, és la següent. I per molt gran que sigui el número, sempre tindràs la de la teva dreta. I com que l'hotel és infinit, mai ningú, no hi ha últim. Per tant, tothom sempre té una
9: tothom
11: habitació
9: té
11: a la dreta.
10: I alliberem la primera
11: alliberes
10: habitació.
11: La primera i llavors allà és on fiques l'hoste nou.
10: Uau.
9: Molt bé.
11: És guai, Però ara és més. Una altra cosa. Ara imagina't que en comptes de venir-te una persona et venen 5. Què faries llavors?
9: El mateix, no? 5 cap allà.
11: Exacte.
9: Li 5 a la dreta.
11: A tothom que es mogui 5 a la dreta. I així alliberes les 5 primeres. Vale. I ara rizamos el rizo.
10: Oh.
11: Ara, en comptes de venir 5 persones, venen infinites persones.
10: Vale. Aviam.
11: A veure, deixem els oients també que pensin, Clar, ara l'estratègia que estàvem seguint peta perquè no li pots dir a tothom que es
9: que
11: mogui
9: infinits nombres, perquè no sabran on anar.
11: Exacte.
9: Això llavors, és un problema no de la regidoria de l'hotel molt greu.
11: Exacte. No ens va bé aquesta solució. Llavors, aquí sí, us ho explico, perquè és una mica de uau. O sigui, has de fer infinits llocs, però a tothom li has de dir que es mogui a una cosa concreta. Vale? Llavors, una de les coses xules és que tothom té un número d'habitació. Doncs tothom li pots dir que vagi al doble del seu número. Clar, si jo estic a l'habitació 10, doncs aniré a la 20. Si estic a la 3, aniré a la 6. Si estic a la 55, doncs aniré a la 110. Val? Sempre sabré on he d'anar, perquè sempre hi haurà el número que és el doble de la que jo hi era. I de cop, què se m'ha quedat lliure?
9: L'altra meitat.
11: Clar, quina és aquesta meitat?
10: Els nombres senars.
11: Els nombres senars, perquè clar, al fer el doble,
9: tots són
11: partissis d'un parell o partissis d'un senar, al fer el doble, sempre els portes a les habitacions parells. Per tant, de cop has fet que tothom es mogui a les habitacions parells, a les infinites habitacions parells, però les infinites habitacions senars t'han quedat totes lliures. I ara hi ha tot l'autocar infinit que havia vingut i el pots ficar allà. És xulo,
10: Quin recepcionista,
9: Déu-n'hi-do, sí, sí.
11: Però és xulo. O sigui, això, per exemple, és algo que hem fet molts capítols que han sigut coses molt tangibles i de la nostra vida, del dia a dia i tal.
9: Això és filosofia.
11: També és filosofia i mates, o sigui, al final estan molt unides, la filosofia i les mates, però és xulo també pensar aquestes coses. I no és repalpable, evidentment no aniràs mai a un hotel infinit, però bueno, té gràcia pensar aquestes coses.
9: La lògica infinita.
11: Exacte. Molt bé, doncs en aquest capítol d'avui primer hem començat resolent aquell problema de les portes, on hem vist que l'exhaustivitat en resolució de problemes és una estratègia impressionant. És a dir, hem d'entendre el concepte aquest del pitjor dels casos per trobar l'estratègia adequada de que passi el que passi, pugui trobar la meva solució. Després també hem utilitzat referències per fer estimacions. Quan hem fet tot el de les tovalloles, de pes, de volum, de número de rentadores, de temps que necessitarem per rentar-ho, i hem après que millor no tirar sempre les tovalloles a rentar cada dia en un hotel.
9: I a casa tampoc, eh?
11: A casa tampoc. I també hem vist que un hotel amb infinites habitacions pot créixer sempre, i caben infinites persones, i fins i tot infinites vegades. Però el més important és el pensament que desperta, el rigor, la curiositat, aquesta sorpresa de pensar en algo abstracte, i així és com hem acabat el nostre capítol d'avui.
9: A l'aula, l'hotel Hilbert és una història que ens ajuda a parlar d'un concepte tan difícil com l'infinit, d'una forma visual i propera. I el cas del fugitiu ens acosta a una altra idea clau, l'estratègia matemàtica com a eina de decisió.
10: I ens mostra que a vegades no cal endevinar, sinó garantir. I que les matemàtiques poden ajudar-nos a dissenyar accions infal·libles, fins i tot en situacions incertes.
11: Avui hem jugat a detectius, hem fet servir estratègia i també estimacions.
10: I hem demostrat que fins i tot perseguint algú en un hotel de luxe, les mates sempre tenen l'habitació reservada.
9: Ens trobem al proper capítol d'Estimem les mates. Moltes gràcies, Albert.
10: Moltes gràcies.
9: Moltes gràcies, Laura.
11: Moltes gràcies.
9: Fins la propera.
13: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
14: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara a les 12 Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada.

0: L'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
1: Notícies en xarxa.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag elpratpelmón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern titella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la evacuación se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que el tren entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogió los sobacos y me puso al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels mirals de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Thank you. On creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant, gràcies. Em dic Joan.
4: Vols saire?
5: Millor?
6: Sí, tranquil, gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No, és el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost, fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré, no hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó, han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no? Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
7: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga, cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que el reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o si és espanyol o si és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stalags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers, alguns maquis. Hi ha un senyor que els delata per diners. Van arribar al poble, la Gestapo, la SS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen per un xivatazo i la monten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i amb unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podían moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, bueno, no pudo aguantar el frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga a los barracones, y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües que, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'assinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokoves, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que sabien, eren poloneses, sabien, bueno, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop, bé? Què ha passat?
7: Les hi heu degut sein. Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
8: Pau, no.
6: Un plaer, Jacinto.
8: Pau!
6: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
6: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
6: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega!
6: Tots pagareu!
7: Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
6: Fill de puta! Cremaré la línia...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
9: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
10: Ei, para. Ets boig o què?
9: No, i merda, jo... És que...
10: Escolta una cosa.
9: En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui. Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
10: Molt bona sort, Boix.
11: M'envia Delabert que li porti aquesta peça.
12: T'envia Boix?
11: Ets l'Anna?
12: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
11: Jacinto. Sóc en Jacinto.
12: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Stein de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar els enemics polítics ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: pensant ni el que he dit.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
3: Matrícula:
1: 39.240 i 39.241.
4: Hi ha silencis que pesen, silencis que com les costures internes d'un vestit aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
2: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové, la brusa rosa.
5: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
6: C'est là qu'elle a parlé et c'est le seul et unique.
1: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
6: De me dire il faut que j'écrive l'histoire de maman.
5: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
4: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
7: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
6: Com a souvenir.
4: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
8: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
9: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
5: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
4: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
5: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
6: Mon grand-père un jour...
1: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
6: Tu vas aprendre la couture.
4: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
5: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
9: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
4: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
9: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
5: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
9: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
4: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
9: I el que es fa és una acció depurativa. I a sang i foc maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
5: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
1: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
6: El ressort per s'engagir.
8: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
4: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull el periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
2: Jo era d'Alp, Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
6: Suite devant tout cet événement.
1: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
6: Croyez que Franco no guanyaria pas la guerra.
5: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
1: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
6: Et c'est là qu'il a dit... En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
4: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
9: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença els Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
5: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
6: Alors, je m'explique.
1: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
6: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
4: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
5: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
9: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich i la part de Vichy.
4: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
0: Oui, alors il n'était pas marié.
7: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
5: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
0: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
8: I des de llavors, i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
1: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
8: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
5: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
0: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
5: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
0: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I, a més, la frontera és perillosa.
9: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
0: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
1: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jacques.
5: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
0: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
5: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
1: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
5: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera cam a través.
6: El problema és que elles són partides.
1: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oseja.
4: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
6: I en fet,
1: de fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
10: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
5: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
1: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
6: Comanda honorée, je ne peux pas rester.

0: una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
1: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
2: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
3: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

últims esníbols. Atès temors impossible, però no el tros l'han pogut. Veig escroquis fullars d'unes formes capilars d'aquesta

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
3: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
2: Qui omplirà la galeria de mil moments.
3: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
2: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
3: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
2: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
4: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
5: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

tant informe tràgic de tedràtic i oripusques a institut oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què jo no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera. Sé que te'n

manera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: de gust et desitjava. Punt i principi de viure sense tu.
1: R4 i la Franca del Penedès. Via 2, ara totes les estacions.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur sumà a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Un

0: Tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
1: En cultura, tot està a punt per a la setmana del llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
0: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
1: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. Joan Barberà.
2: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
5: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Eloi, alcalde de Manresa.
6: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
5: Eloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
6: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
5: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
1: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
0: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
7: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la celeritat amb la que s'han pogut fer ja les atencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
1: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
0: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:45 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys, que que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
1: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
0: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
1: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
0: La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
1: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
8: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
9: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
8: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
1: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
10: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
11: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
10: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema No a la immigración defiende España, el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
12: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
10: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
1: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
13: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
4: Notícies en xarxa.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
15: No sabem si és un efecte d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
14: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
15: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
14: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
1: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
0: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat. 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
1: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
16: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
17: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
18: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
17: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
16: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
20: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
19: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT, que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
21: No podem seguir creant ocupació que es destrueix
2: any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
19: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginestes, el president de Pimec.
21: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
19: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
1: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova Facultat de Farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
22: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic. Un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
23: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques en la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
22: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
1: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
1: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà 3 escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants de l'any passat, més de 100.000 persones.
27: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
26: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
1: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador que omplirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La gisonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
5: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
3: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
1: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
6: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vila Major deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
7: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
6: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
8: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
6: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
9: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
6: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
11: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la CB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
6: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cuat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
0: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
10: Caem a la Rambla, a la Rambla 54.
12: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
10: Alegria.
12: Vinga, va, som-hi.
13: Què podem dir més?
14: És que no sé de què se tracta.
13: Tu, és un programa de coses xules.
10: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
15: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
12: Estupendo. Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la Setmana del Llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió. Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paguen.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posant-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció dels autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido màxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el gobierno asuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el gobierno, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
9: Feijo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts a Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat, l'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I és moment per a la cultura. A prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com sempre, fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i irrepetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Kostia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esports Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients de que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
7: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López. En nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes a molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
10: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu. Sí. T'has deixat la pell aquí.
10: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
10: I jo a vosaltres.
3: Però ens retrobarem.
10: Estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
10: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i, bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu, que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, que quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les dues aquí a la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Han trobat un nadó mort en una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Els fets han passat entre la 1 i les 2 de la tarda quan una persona ha alertat d'una bossa de plàstic plena de sang en un replà del carrer Llevant. Els Mossos d'Esquadra hi han trobat el cos sense vida d'un infant. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets. I encara dir que els Mossos busquen en un habitatge de Santa Bàrbara un nadó desaparegut. Des de fa uns dies els agents inspeccionen l'immoble per veure si en troben les possibles restes. L'avi del menor ha presentat una denúncia per la desaparició del petit. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major d'aquest municipi de la comarca del Montsià, està precintat des d'aquest cap de setmana després que es localitzessin una trentena de gossos al seu interior, alguns morts i altres malnodrits. Per ara no s'ha trobat cap resta humana. Canviant de tema, el govern espanyol demana màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que l'executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa perquè Ceuta recuperi quan més aviat millor la normalitat.
2: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquil·litat que mereixen.
1: Afegir que el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o l'execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. I parlem del Consorci del Campus Clínic perquè avança el pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia d'Esplugues en aquest pla que tira endavant. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de 2032. Es tracta de prop de 70 hectàrees on conviuran usos sanitaris, docents i recerca i fins a 1.125 nous habitatges. I darrer punt, Marc Casado arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent, diu, com a futbolista. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Yeah.

0: dir, ja, un, dos, tres, i això em pots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
4: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
3: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
4: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
5: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
6: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Bar Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

adaptos paras.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

cada nit com un borratxo que balla mentre...

carrers estrets, empedrats i molls, de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

Yeah.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: que canti la cançó.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que no hi ha res. Tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.

0: tia, jo no la tinc.
1: La tia,
0: va, corre!

0: Mickey, bapak sakit pa ka to.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny. Bé,

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et falla el cor. La primavera. Sé que tampoc...

gaire, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ara ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the Sauce.
2: Netflix.
3: Mita, dic que callis, nan. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la...

monestir i vestint cap a nai sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de prom i creus que et puja molt. Pa,

Muy bien, y que nadie se mueva, ¿eh?

Go!

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.